tenías el techno del artista de Chicago, Hiroko Yamamuraki, col·laborant amb Third Culture, amb aquest tema She's Evil. Hiroko Yamamura la podràs veure dintre del cartell del Sonar de nit. I continuem amb un espanyol que ve a presentar-nos també techno així molt avançat, és Andrés Campo, i et posem un dels temes que acaba de publicar dintre el seu treball Domain, és aquest Conte Blue, Andrés Campo, el Sonar de nit.

Escoltava un dels temes del projecte de l'artista canadenc Richie Hawtin, del projecte Plastic Banner, aquest Out Black inclòs dintre el treball Music i just abans electrònica introspectiva a través del segell Ninja Tune de l'artista de Wolverhampton, a Anglaterra, Actress, dintre d'un àlbum publicat el 2017 anomenat AZD. Amb aquests dos temes arribàvem al final d'aquest Electricitat d'avui dedicat a repassar part del cartell del Sonar de Nit, aquest festival que enguany se celebra els dies 13 i 14 de juny a la Fira Gran Via. També tenim un especial, si el vols escoltar, al nostre mixcloud.com/electricitat del Sonar de Dia, que se celebra els dies 12, 13 i 14 de juny a Fira Montjuïc. Un plaer haver passat aquesta estona aquí amb tu repassant part d'aquest cartell impressionant. El meu nom és Jaume Vidanes. Abans de marxar et posem una remescla de l'artista Dixon, un dels altres productors i DJs presents al Sonar de Nit. Fem un salt al temps al 2009 per escoltar doncs aquesta gran remescla del Dance, Dance, Dance de l'artista sueca Licky Lee. És aquest doncs Dixon Edit. Que acabis de passar una bona nit. Sloan, Agus, Banacht. A reveure.